0: Mediodía en Radio Nacional. Noticias de la Comunidad Valenciana.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. La negociación no avanza y, salvo sorpresa mayúscula, la huelga indefinida de profesores comenzará el próximo lunes. No solo no hay diálogo, sino que la carta remitida por la consellera de Educación, Carmen Ortía, a las familias, ha indignado a los sindicatos. Escuchamos a Kilian Cuerda, de UGT, y a Marc Candela, de SCPP.
2: Una sarta de mentides y de provocacions per a fer campanya política des del seu càrrec i confrontar a les famílies en els vaguistes.
3: Esperem que les famílies no se creguin aquesta carta, sinó que donen el suport al professorat, perquè al final el que estem treballant és per a millorar l'atenció als seus fills i filles. ¿Vale?
1: La consellera rechaza les crítiques i defiende l'envió de la carta.
4: Li diria que la intenció de la carta és informar precisament a les famílies i que sàpiguen que esta conselleria té l'obligació